0: Esto se llama Morgan Blues, es el tema principal del nuevo disco de A Cappella. Es una dedicatoria, un homenaje a Víctor Uriz, figura que estuvo estrechamente vinculada a este grupo. Son seis voces, ya las conocemos sobradamente: Esther Barceló, Sofía Domènech, Carol Domènech, Guillem Ramón, Joaquim Domènech y Begoña de la Iglesia, que se juntaron hace nada más y nada menos que 30 años y vuelven al escenario el próximo día 23 de mayo, el sábado 23 de mayo, al Auditorium de Palma. Un concierto que promete sonar más a capela que nunca, si lo dicen. Y hoy me acompaña Begoña, Begoña de la Iglesia. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Vamos, juntas ahora recordábamos durante la publicidad al querido Víctor Uriz, que, bueno, habéis decidido homenajearlo. Formó parte de vuestro grupo y de, yo creo que de la historia de la música en nuestra isla, ¿no? En nuestra comunidad autónoma. Fue uno de los precursores del blues, una persona muy querida, y le habéis puesto el nombre del loro de Víctor, que fue un personaje como muy entrañable para vuestras vidas también.
1: Sí, bueno, ara en xerràvem, ¿no? Que amb Víctor, per fer una de les presentacions del nostre disc, que varen fer una col·laboració ell amb nosaltres i nosaltres amb ell, perquè mai saps on està. Bueno. Yeah. I a un dels assajos mos va dir: escolta, quedam a nostra i veniu, i una hora baixa mos van presentar allà, i el primer que va fer va ser sortir, obrir-mos la porta amb el seu lloro a la seva espatlla. No? Clar, nosaltres va ser un impacte de dir: ostres, quina cosa més autèntica. I
0: tot com un pirata.
1: Sí, com un pirata. I tenia aquesta part pirata en Víctor, no?
0: Sí,
1: de persona transgressora. I el que deies, no? Que va ser un referent per nosaltres a nivell de blues, de musicalment era espectacular. I com a persona, persona, no? Obrir-nos les seves portes ja directament i entrar a casa seva, i no sé, va ser un inici fantàstic, i des d'ençà hem estat en contacte, hem fet diverses coses. Bueno, la darrera crec que va ser en el claustre de Pollença, i per això hem recuperat aquell directe de la seva harmònica en el claustre.
0: Sí, sí.
1: I la vàrem introduir en el Morgan Blues, i bueno, la vàrem estrenar aquesta cançó el dia que li fèiem l'homenatge, que s'inaugurava el banc, que el seu banc,
0: su banco de su barrio,
1: de seu barri. Sí, sí, sí, va ser fantàstic.
0: I además es que era muy eso, era muy de muy barrio, sí. Víctor Uriz, y conocía a todo el mundo lo paraba, podía estar horas hablando con los vecinos y contando. Era una persona muy culta, además, porque totalmente. Podías hablar de todo con, o sea, la música era su pasión y su vida, pero podías hablar de todo con Víctor, cualquier cosa.
1: Sí, un tío molt íntegre, molt persona, molt sí. connectat. Seu darrer dia per nosaltres va ser, vamos, no sé, un comiat superguapo. Varen tenir experiències d'estar amb ell fins als darrers moments, diguéssim, i no sé, varen cantar el Sitting junts, i això mos no duim en el cor, bueno,
0: para
1: és
0: siempre.
1: Una experiència de vida brutal. Sí,
0: sí, la verdad es que lo lamentamos mucho. La pérdida murió en abril de 2024.
1: Exacte,
0: ara fa
1: sí.
0: ja dos anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que nos llena mucho el corazón este homenaje tan bonito, recuperando su armónica tan auténtica, y además utilizando este nombre. Y además decís una cosa muy bonita del loro de Víctor y de los loros en general, porque tiene algo muy curioso, y decís: guardan las voces que aman.
1: Exacto,
0: es,
1: sí.
0: Claro, es que hay mucho paralelismo con vosotros, que bueno, sois un grupo de voces, ¿no? De grandíssimes
1: exacte.
0: Voces.
1: És que nosaltres ho dèiem, no? Que som com a molt... Nosaltres som com a molt Morgans, no? Perquè, clar, quan mos agrada molt una veu, una cançó, un grup, una música, intentem fer-la nostra i disfrutar-la i compartir-la, no? Llavors hi ha un procés, una evolució. I és cert que és un disc que és un homenatge en Víctor, sí, amb aquesta cançó específica, però com a conjunt el disc és un disc d'agraïment a totes aquelles persones, grups que mos han fet arribar el seu talent, la seva màgia, i que nosaltres l'hem anat convertint a veus, amb els arranjaments d'en Joaquim, i els afeim a la nostra manera. I llavors es dius, bueno, pues, té molt de sentit que Morgan sigui el símbol de memòria, el símbol d'agraïment, el símbol d'això, no?, que mos representa amb aquest disc.
0: De esa herència, no?, de esa memòria que es verdad, es muy importante, y además ahora que cumplís 30 años, pues es un momento como muy redondo, ¿no?, para hacer ese ejercicio y decir, bueno, Capela es, somos quienes somos, pero uh-huh, gracias a todas esas influencias y a guardar todas esas voces, ¿no?, que amáis, ¿no?
1: Exacto.
0: Y creo que eso hace lo que decíamos al principio, que seáis més Capela que mai, ¿no?
1: Sí, i mos ho van qüestionant, no?, de dir, bueno, pues és un agraïment, llavors anem a convidar molta gent que forma part, però dèiem, no, perquè hi són.
0: Clar.
1: I no fa falta, i som nosaltres que estem fent això, aquest agraïment, i ho fem des de nosaltres, i serà un espectacle amb aquest sentit molt nu. I jo crec que això serà l'autèntic, i més ara, no?, que hi ha tanta història de plagis i IAs i aquestes històries,
0: sí,
1: no? I llavors és que tot arribarà un moment que tothom ens diu, no, és que tot sonarà igual, bueno, i anem a posar en valor la música en directe, la música autèntica i que realment surt de dins, que és la part intestinal.
0: Total.
1: I a més si la traiem i la poden compartir dia 23.
0: Pues sí, i a més és bonic esto que dices, perquè estareu molt nus, estareu voltros.
1: Sí.
0: Pero eso es mucha gente más, claro.
1: Totalmente.
0: ¿No? Toda
1: totalmente.
0: La gente que ha formado parte estos 30 años, qué bonito.
1: Y es un disc que s'ha anat cuinant a foc lent. És a dir, hi ha una cançó que mos la varen demanar a un congrés de biologia que era molt important perquè era el seu leitmotiv d'aquell congrés, d'aquell acte. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres la vàrem fer nostra i ja la vàrem introduir en programa. Hem recuperat també una cançó que mos feia molta il·lusió, que l'havíem fet fa molt de temps.
0: Uh-huh.
1: Hem inclòs la Balanguera, que era un de les cançons que més mos demanaven, i per què no la cantau i per què no la feis? Clar, la Balanguera a 6 veus no s'havia fet i bueno, aquí la va arranjar i estem supercontents, perquè a més és una cançó que és curiosa, perquè és difícil cantar-la, llavors és que sigui himne, que sigui himne, clar, li dona com un punt de complexitat, perquè dius, bueno, i qui, ara que se farà sa cantada, també dia 23, tot ha confluït.
0: Sí,
1: i
0: perquè
1: dius,
0: a més és l'any Alcover, és que tot encaja,
1: sí,
0: no?
1: Però és el que dèiem, que pareix que és un disc oportunista i no és cert, perquè és el tema d'en Víctor ja fa temps que el teníem present i que aquesta cançó evidentment se va fer a mida que anàvem fent escomiat. Lo de la Balanguera ja t'ha dit que s'ha anat cuinant durant molts anys perquè mos ho demanaven constantment. El tema de Mà, per exemple, que és una cançó que l'havíem recuperat i que l'anàvem fent a poc, L'Amo de Son Carabassa i So de Pastera les cantam en directe fa molt de temps però no els teníem enregistrades. Vull dir que ha estat com un procés de cuina a foc lent, mm, i que ha cobrat moltíssim de sentit perquè és com a molt trajectòria. És el que deies, que coincides també amb els 30 anys,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: amb el tema de les celebracions ja m'han passat 32, o sigui que nosaltres som de contínues celebracions i jo m'he allargat. I després això, per exemple, també va passar una cosa molt guapa, que va ser el de Nou Romancer, que ho vàrem celebrar junts. Arrel d'aquell concert també vàrem fer-nos un regal i hem inclòs aquesta cançó dins el disc. Vull dir que són moltes coses que han anat donant contingut a un disc ara de mostres que guapo, perquè és això, un agraïment a tot el que hem rebut com a grup i que estem com en deute també de poder oferir, i que ho farem amb aquest concert i amb aquest disc que
0: segurament si seis i voleu planificar això,
1: No surt.
0: Clar, està ple de coincidències molt màgiques.
1: Exactament.
0: I tu dius, no volem ser oportunista. És que gens oportunista, ha coincidit molt bé, perquè fareu, a més, la Balanguera l'heu fet alguna vegada? O serà...
1: La varen fer, però no igual. La varen fer un 31 de desembre, premis, però no era igual, perquè jo aquí li va donar dues voltes perquè encara sonàs més himne i és, ara és producte final.
0: És una versió única.
1: Jo crec que sí, a més que també convida que la gent la canti. Jo crec que passa un moment molt guapo del concert.
0: Ai, sí, pues omples de curiositat, perquè a més és vera que el sentim evidentment molt nostre, no? És el nostre, i té molt d'himne.
1: Mm-hmm.
0: I, però és que té molt de significat ara mateix. Ara ho dèiem, no? S'estan commemorant...
1: Sant
0: Alcover. I a més en un moment on Sallengo no passa pel seu millor moment, 40 anys de Sallei, de normalització lingüística, que comentàvem i que té molta vora en tot el que està, passant, no? Que hem de reivindicar molt més, després de 40 anys, no? De tenir aquesta llei. Crec que és una nova coincidència. Clar, és un molt bon moment per cantar La Balanguera i per escoltar una versió única de Capela.
1: Exacte, i el que deies de sa llengua, que també era un tema que mos dèiem, ostres, com és que estàu també apostant molt per nosaltres hem fet moltes versions també en anglès i en altres idiomes, i sempre mos dèiem, per què no tireu més cap a sa part més folk, més popular? Sempre forma part nostra. Llavors, és que ara hi coincidit que quasi tot es conjunt de cançons siguin més en mallorquí, també és una cosa com molt natural, molt orgànica, que ha anat així creant-se, no? Que no hi ha res forçat en aquest disc. I això és el que estem més satisfets, de dir, mira, som nosaltres, hem arribat aquí, és un molt bon moment de grup, i això és el que oferim, i jo crec que serà guapo.
0: Quan parlam d'arrels i de memòria, el català és predominant, no? Quan anem en espessor,
1: sí, està clar. Sí. Però que tampoc ha estat una cosa que mos hem forçat això, per els 40 anys, per no sé què. No. I, o perquè són nosaltres, no? No, mira, escolta, és la nostra llengua, l'estimam així, la cantam
0: clar
1: així,
0: sí.
1: I ara oferim això.
0: Es diu que encara no el tenim, dia 21 de maig.
1: Exacte.
0: Han d'esperar fins dia 21 de maig per tenir el disc i després dia 23 en directe a l'Auditorium.
1: Sí. 21 el tindrem físic i en plataformes i després dia 23 el presentam en directe. Però van sortint això, pindoletes, no? Ha sortit ara ja es Morgan Blues i ara dia 15 sortirà un altre, o sigui que bueno.
0: Ja,
1: estem allà.
0: Ses noves maneres de consumir, de fer música... Menys mal que encara tenim discos físics.
1: Sí.
0: Vosaltres no hi renuncieu, eh?
1: No, perquè a més sap què passa, que darrere sa música també hi ha un equip de dissenyadors, de tot el que és audiovisual, tot això, no, que dius, ostres, ja que fan tota sa feina, veure-ho físic és com una cosa que encara necessitem. No és igual que un llibre, que
0: dius,
1: jo me'l puc llegir tal, però després quan te'l veus és tan guapo tocar-lo, ensumar-lo, obrir-lo, i aquesta part de... que bé que, per exemple, la Júlia Dot està fent una feinada amb el tema això, de disseny, i veure's els colors de lloro no és el mateix en pantalla que
0: no
1: veure colors allà i tocar un poc el que és el paper. No?
0: És que és vera que ara la modernitat és tornar allà de sa. És que modern no m'agrada, però és vera que sí, és que el bo no ho han de canviar. I tenies disc físic... És important, no?
1: Sí.
0: Per tenir-ho tot, per tenir tota l'amplitud de la vostra proposta, no?
1: Sí, queda un poc com a rotllo vintage, o el que vulguem dir-li, o un poc melancòlic i tot, no? Perquè diu que és romàntic, voler tenir... Però
0: no
1: és,
0: gens.
1: Que és així, és que ho necessitem, nosaltres ho necessitem. Això deuen ser els 30 anys aquests.
0: Com... Clar que sí, 30, molt joves, és una edat fantàstica, els 30 anys. Pues, moltes felicitats, 23 de maig, Auditorium de Palma, en grans cançons, amb tota aquesta memòria, tots aquests records i aquesta balanguera que volem escoltar a sa veu de Capela. Bé, Guanyà, moltes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bona,
1: dia 23, almenys si mos animam i coincidim tots a l'Auditorium i, bueno, encantats de compartir amb vosaltres aquest moment.
0: Segur que sí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: preguntar por qué es un cumplido para mí.
1: Tú haces que quiera ser mejor persona.
2: Pues sí.
0: Puede que sea.
2: Es la película que mejor nos enseñó a entender el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, un personajazo de Jack Nicholson, con el que abrimos este Pasamos Consulta hoy con Carles Recasens. ¿Cómo estás, Carles?
3: Bé, molt bé, fantàstic.
2: Mejor imposible es una película que es realista con el TOC, ¿está bien definido o está exagerado?
3: Sí, mire, yo que son de la década del 70, ¿no? Es una película que yo lo recuerdo que la vaig veure pues quan era més jovenet i sí que crec que reflexa d'una forma bastant acurada, no? El que és el problema, perquè al final es converteix en un problema molt important o un factor molt limitant com és el TOC, no? I a part, pues amb aquest repart, no? Amb aquest repartiment, pues va ser una pel·lícula fantàstica.
2: Abans. És veritat que quan hablamos de TOC, ara lo comentàvamos, utilizamos el término a nivell coloquial para todo, no? Cualquier manía, no? Jo muestro una manía X i me dicen, "Ai, tienes TOC". No, vamos a explicar. TOC es lo que tenía Jack Nicholson en Mejor Imposible, que es esos límites que se pone uno mismo a uno mismo, ¿no? Que puede resultar muy angustiante, ¿no? Viéndolo en la propia película dices, ostras, es que no puede pisar las líneas del suelo, no puede utilizar un cubierto que no sea el suyo y esté higienizado. En fin, es al final, mira, me da como angustia pensar que tiene que está pendiente de todas esas cosas y que no son importantes, además, no son como súper fundamentales para su supervivencia.
3: Sí, jo crec que primer, sobretot, s'ha de diferenciar, no? L'ús col·loquial que en puguem fer de la paraula TOC, però de la paraula TOC, de la paraula esquizofrènia, de la paraula histèria, de la paraula depressió, no? Que per sort o per desgràcia estan dins el vocabulari que la població i la societat utilitza, no? I després, quan realment una persona té un trastorn obsessiu compulsiu, no? I el trastorn obsessiu compulsiu, com la pròpia paraula diu, consta de dos aspectes fonamentals, que són obsessions, i obsessions són pensaments com que s'introdueixen dins el nostre capet i no els podem llevar del damunt, no? I compulsions són aquells actes, no? Aquelles conductes que es fan d'una forma repetitiva, que no tenen absolutament cap tipus de finalitat ni cap tipus de sentit, però hi ha aquesta necessitat irremediable, no? I imparable de fer-la, no? Aquests són els dos components que defineixen el TOC. Altres aspectes que són molt clars en el TOC, la rigidesa, no? I sobretot, no? Com tots els trastorns d'ansietat, el sofriment va acompanyat d'un sofriment, no? D'un malestar a nivell emocional, a nivell psicològic molt important, i limiten d'una forma molt significativa la vida de la persona, tant a nivell laboral, tant a nivell social, familiar, personal, etcètera, etcètera, etcètera.
2: És un trastorn d'ansietat, el TOC, en si?
3: En l'anterior classificació es posava dins el que era el paraigua dels trastorns d'ansietat. Avui en dia té, bueno, és una entitat pròpia, no? Com a tal, però bueno, això no té més rellevància dins el que és... Té rellevància per nosaltres, per psiquiatres, però per la gent...
2: Claro,
3: no,
2: porque igual. Cuando hemos hablado de la ansiedad es esta preocupación por el futuro, por cosas que no han sucedido y no sabemos siquiera si sucederán, ¿no? Hay una esa preocupación es la que nos lleva a padecer ese trastorno de ansiedad que puede tener que ver con eso, ¿no? Con obsesionarte con cosas que ni siquiera sabes que van a suceder.
3: Sí, ¿qué es lo que pasa?
2: El miedo a perder cosas, por ejemplo, a perder algo.
3: Sí. Què és el que passa? Quan una persona està en un estat ansiós, o en un episodi, en una crisi, o en un període en el que té l'ansietat disparada, és veritat que apareixen aquest tipus de pensaments de tipus obsessiu. Això vol dir que tinc un trastorn obsessiu compulsiu? No. Això vol dir que, pues, al igual que la depressió, pot haver-hi pensaments més de tipus recurrent o rumiatiu, o també de tipus obsessiu més negatius, pessimistes, etcètera, etcètera. Pues, això vol dir que tinc TOC? No. No vol dir que tinc TOC. El TOC és una entitat independent, per dir-ho d'una forma, no? Que cursa amb, en aquest cas amb malestar. Una de les coses que moltes vegades, o una de les, sí, que molta gent confundeix o confon, és que la base del tractament del TOC és la psicoteràpia, en aquest cas pues, cognitiu-conductual, i el tractament. I dins el tractament són antidepressius. I la gent sempre a la consulta em diu, però Carles, per què me dones això si jo no estic deprimit? Ja. Dic, bueno, s'utilitzen aquest tipus de fàrmacs, que són la família dels antidepressius, per tractar específicament aquest estat o aquest sofriment que provoca un TOC.
2: También esto ocurre, lo hemos comentado en alguna ocasión, con personas que padecen ansiedad, ¿no? Que a lo mejor se le prescribe un antidepresivo y dice, no, yo lo que tengo es ansiedad, no tengo depresión, pero es el medicamento que funciona, ¿no? Para, en algunos casos.
3: Sí.
2: Puedes tener un trastorno de ansiedad y no tener depresión. O tener TOC y no tener depresión, ¿no?
3: Efectivamente, sí.
2: Esto es importante, porque es verdad que el antidepresivo lleva consigo, ¿no? No sé si un estigma, pero lo estás ubicando a esa persona en un padecimiento que no tiene.
3: Sí, i
2: és la depressió.
3: El fàrmac antidepressiu, i això la consulta m'ho trasllà molt, no? És com que fa... por. No? Els ansiolítics, les benzodiazepines, pues, bueno, qui més qui menys, pues, ha pres aprazolans, diazepans, orfidals, olorazepans...
2: És com el tranquilizante.
3: Exacte, no? El tranquilitzant i l'hipnòtic, pues, la gent està més avesada a prendre-se'l. A l'antidepressiu ja és una altra lliga, no? I jo sempre dic, bueno, les persones fan bé, vull dir, al final amb els antidepressius no es juga, amb cap psicofàrmac o cap antibiòtic o cap fàrmac s'ha de jugar, sinó que jo sempre dic, quan la gent me demana, es dic, escolta'm, dic, això ho hem de mirar, hem de veure, perquè antes de prendre qualsevol cosa, una, o te n'has d'anar al metge de capçalera o el que sigui, o hi ha d'haver-hi qualcú que ho controli, no? Que te faci una analítica antes, que te faci un electrocardiograma, vull dir, perquè al final són fàrmacs que no s'han de jugar.
2: No, y tant que no. ¿De dónde parte ahora? Hacías un matiz con respecto a la ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede provocar un TOC, pero es independiente. ¿Qué genera el TOC? ¿Dónde está el origen de ese trastorno obsesivo?
3: Com totes les malalties o tots els sofriments o tots els trastorns mentals, no? Els psiquiatres sempre diem l'origen, no? Que això sempre la consulta la gent m'ho demana, diu, però Carles, això d'on te ve? No? I jo sempre els dic el mateix, dic, la resposta sé que no te satisfarà, perquè al final estem parlant de que hi ha una base o la hipòtesi és que hi ha una base biològica, genètica, que moltes vegades no està identificada o no està feta la troballa específica de que això està aquest gen alterat amb aquest cromosoma. Després, també hi ha una sèrie de factors ambientals que interfereixen i que poden facilitar el fet de que aquest TOC, per dir d'una manera, es desperti, no? Vull dir, sempre anem a raure el mateix, de dir, bueno, no hi ha un origen específic, concret, i que un pugui identificar, i que des d'aquell moment que em va passar això, pues jo he desenvolupat el TOC. No, habitualment, pues tot és molt més difuminat, com podria dir que és tot així, tot el que té a veure amb la salut mental. Vull dir, la salut mental, si en medicina 1+1 no és igual a 2, en salut mental diria que 1+1 és igual a vegades serà 2, a vegades serà 1, a vegades serà 0 i a vegades serà 5.
2: Ja, és que és tot molt circumstancial, el entorno hace mucho, claro, porque unos padres con TOC, a lo mejor, ¿no? Vas en la crianza del siguiente, igual trasladas esos miedos, ¿no?
3: Efectivamente.
2: En fin, pues, bueno, buscar ayuda, eso siempre. ¿No? Sí, en un caso en el que identifiquemos claramente que no tenemos una manía pasajera, ¿no? Sino que realmente estamos sufriendo un trastorno, algo que nos limita, ¿no? La vida. Carles, moltes gràcies, bon andana.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Carles Recasens, que és nostre psiquiatra de cabecera. Llegamos a les 2 de la tarde, hasta mañana.
4: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
5: ¡Crucero por el Mediterráneo!
6: ¿Pero y eso?
5: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
5: Imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
7: El mejor mueble, al mejor precio.
5: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
7: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.

0: per persones que són externes a les illes.
1: I ara, senyala Salva en la SER, los Baleares noten una cierta invasió de ciudadanos que compiten por los mismos recursos, en gran parte por el incremento demográfico, sí, pero sobre todo por el turismo.
0: Al final, això mos queda àrees d'exclusió significatives i això pot explotar en un moment determinat. Record que a l'inici del turisme dels anys 60 hi havia xabolisme a les illes, especialment el que actualment és aquest barri de la Soledat Nord i tot aquest sector d'aquí, i ara tornant a tenir aspectes molt crescuts en aquest que hi havia en el seu moment, especialment de baix les avingudes, en aquella àrea com l'antiga de presó, àrees com són Coells o altres indrets, on la gent cerca d'una manera o altra qualque tipus d'alternativa per poder viure aquests mesos de feina a les illes.
1: Però los altos precios de la vivienda agraven aún más la situación y abocan cada vez más a la falta de personal laboral que venía de la península. Ahora no les es rentable. Sin embargo, continúa el incremento de servicios, por lo que son necesarias más contrataciones, y Baleares, por tanto, acaba siendo la solución para quien lo pasa peor aún en sus países de origen.
0: Ja ho diré amb una sola paraula, fam, hambre. Aquestes persones que solen venir de països on es donen unes circumstàncies geopolítiques o econòmiques molt dolentes, volen un espai aquí que els alluerna i pensen que van venir aquí, però és que encara ells moltes vegades estan pensant la percepció que té aquesta immigració laboral, és a dir, no estem parlant dels estrangers que venen aquí de Guts, de passats temps, etcètera, sinó que aquesta que laboral volen a les illes, encara una possibilitat de que, si bé estan en unes circumstàncies molt negatives, encara són millor, o la percepció és millor, que les que tenen en el seu país d'origen.
1: Y mientras tanto, señala Salva, el diagnóstico está hecho, cada año los Baleares están peor y las administraciones públicas no toman medidas.
0: Está molt clar que no hi ha contenció, que no s'ha trobat o no han volgut posar, ja sigui per pressions d'altres partits que recolguen, o gent que no han trobat, que jo dic que estaríem pitjor que l'any 23, que ja és una herència que mos ve dels darrers 20 anys pràcticament de les illes, és a dir, que s'han parlat molt, s'han fet moltes de fotografies, però no entram, diríem, a fer un pla estratègic clar.
2: La modificación de la ley de capitalidad de Palma inicia mañana su trámite en el Parlamento con los votos a favor de PP, PSOE y Vox. Es una iniciativa del Partido Popular que va a rectificar su propio texto, que recoge ahora mismo, tal y como está escrito, la posibilidad de que el ayuntamiento elimine la reserva de viviendas protegidas allá donde quiera. MES, de hecho, va a votar en contra por eso, porque el texto ahora mismo recoge esa eliminación. Pero en el PP ya han dicho que van a incluir enmiendas para garantizar al menos la reserva del 50% de vivienda protegida y a precio limitado para residentes en Baleares. Dice el portavoz en el Parlamento, Sebastián Sagreras, que van a introducir medidas en materia de vivienda como el requisito de 5 años de residencia para acceder a viviendas protegidas y la consolidación de la reserva del 50% para residentes.
3: Voldria que quedés clar que les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
2: En MES por Mallorca acusan al PP de favorecer otra vez pelotazos urbanísticos, dicen, al servicio de enriquecer a sus amigos de siempre. Lluís Apesteguía, portavoz parlamentario.
4: És descaradament una llei a favor dels pelotazos urbanístics en el servei de l'enriquiment dels 4 amigotxos del PP de sempre i, per tant, si la volen aprovar, que ho facin amb els seus vots i de qui s'hi vulgui sumar.
2: En el PSOE y PSOE votaran a favor de que s'inicie el tràmit parlamentari, però ja avancen enmiendas para mejorar el texto, sobretot, dice, la part urbanística. Marc Pons.
5: Admetem a tràmit i facilitam increments, i ho he explicat, de finançament. Això no vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora desfinançament.
2: Más temas. Precariedad permanente con contratos parciales, ampliaciones constantes de jornada y cambios de turno comunicados con apenas una hora de antelación. Es la denuncia que hacen desde el Comité de Empresa del Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida, el servicio PMR del Aeropuerto de Palma. Lamentan la situación laboral que vive gran parte de la plantilla de la empresa concesionaria Adelte. Peter Chernocoyes.
6: Según el Comité de Empresa, la mayoría de trabajadores tiene contratos parciales, aunque luego reciben llamadas y mensajes diarios para ampliar su horario, ¿no? ocasiones el mismo día o con menos de 24 horas de margen. Denuncian que muchos empleados no saben realmente a qué hora

0: Bones tardes, mallorquinistes. No sé si aquesta és la meva darrera firma. No sé ni siquiera quant de mallorquinistes arribaran vius en aquest final de lliga d'infart. Lo cert és que els berros ja anem a somos amb un desfibrilador en el botiquín, junt de vora el tranquimacín i la botella de casalla. Cago en dena. Això és de locos. Ja arriba un punt, cago en dena, que no saps si convé més quan veus un partit que perdi l'Elche o l'Alavés, el Sevilla o l'Espanyol, el Girona, el València, el Levante. Cago en dena, que perdin tots. Però que això no és possible. De fet, tenim la sensació de que tots aquests guanyen més que mai ara, i que si seguia durant dos mesos més, encara de ballarina el Barça, el Madrid i l'Atlètic. En el final, fent comptes i no sabem si mos surten o no mos surten els números, eh? Si bastaran 42 punts o 43, o faran falta 44 o 45, que quan deia més hòsties en guany per la permanència que en el vestuari del Real Madrid, que quan deia. És que no se pot dormir, no se pot descansar, no doncs, només feim voltes en el llit, feim més voltes que el crucero aquest de l'antivirus en la mà. Menys mal, això sí, que en Fernando Simón ha tornat a sortir a la palestra per tranquil·litzar-nos. Tio ha dit,
1: jo calculo que aparte del Oviedo bajaran como mucho uno o dos equipos.
0: Menys mal, esperem nos a nosaltres. I és que un autèntic mallorquinista ara ja passa pena, perquè sense saber si estarem a primera o segona és impossible calcular què pot costar el carnet a la campanya d'abonat de la pròxima temporada. Hem de quadrar comptes, perquè hi ha molt de gastos. Convé, això sí que mos tranquil·litzem, ja sé que és difícil un poquet, perquè està clar que el drama forma parte del proceso. L'afició incondicional d'aquest final de lliga va acudir massa som molts fregantes 20.000. Todo de vermell, va demanar el míster de Michelis, després d'una rebuda espectacular en el bur de l'equip. Mos visitava el Villarreal, un gran equip que no necessita jugar en tots els seus titulars ni anant al 100% perquè usar problemes. Una desgraciada jugada de Mateu Jaume, substitut de Mafeo per acumulació de targetes, va acabar en penal. I a pesar que Leo Román va estar a punt d'aturar-ho, Nayoce va fer 0-1, que pujava en el marcador. El drama formava part del procés. Ja en el descompte de la primera part, el porter de Villarreal va començar la seva bipolar actuació, tipo Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Narnau Tenas, o millor dit, Narnau Penas. Va fer una quintada monumental que va aprofitar aspirat a Morici per empatar. Morici rima amb Pichichi i a dos gols està de Mbappé, que per allà està més pendent del Mundial i de Néstor Espósito que de la Lliga. Jo també estaria, i del Mundial també, que ha condena. El Mallorca va donar una passeta endavant a la segona part, però sempre amb un pot de temor perquè les contres de Villarreal que usaven estragos. I ja no te dic lo de la banqueta. Mentre nosaltres traiem en Virgili Lato, David López o Calatayud, jove debutant, que va complir molt bé, ells te treuen en Pepe, Micautatze, Gerard Moreno o Moleiro, que és irres, va dir ell. I com no podria ser d'una altra manera, no pot faltar la firma del Berro aquestes temporades quan jugant contra el Villarreal, també va sortir en Pajero, vull dir en Parejo, per remenar un poc tot el mig del camp. A partir d'avui comença una setmana dramàtica. Veurem com arriben els jugadors que més juguen, perquè pareix que estan en el límit, i el fons d'armari no inspira molta confiança. Però tot és possible. Primer, el Getafe de José Bordalás. Esto es fútbol, papá. I llavors tot un drama a Levante, que pareixia que estaria mort quan arribàs el dia, però ara ja no ho pareix tant. Un partit, per cert, que comptarà amb una trida representació de l'afició mallorquinista i de la penya dels berros. Jo ja estic preparant la maleta. Clínets, Tila, Penyals i Fortasec no poden faltar, perquè el drama és part del procés. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
2: Se complica la vida, vuelve a llegar al centro. Ahí está la pelota otra vez, el toque de cabeza. La parada de la noche.
3: Escucha, Quirito, escucha.
2: La parada de Reina es una obra de arte.
4: ¡Qué parador!
2: Bueno,
4: ¿cuánto tiempo crees que
3: ha pasado?
4: Este partido...
5: tiempo pasa rápido, ¿eh?
4: Es que me tocó comentarlo, me acuerdo.
3: 4 años.
4: Estaba con...
3: Creo que te estás confundiendo, ¿eh?
4: Pero, ¿parada de Reina? ¿De qué?
3: Ah, en el Sánchez Pizjuán.
4: En
3: no, mano salvadora.
4: No, es que la mano salvadora también ocurrió ya, el día del ascenso en el Depor, sí. Que estaba yo con Pedro Fullana y nuestro querido árbitro, sí, sí, comentando el partido en Somos. Yo no he visto nada igual y mira que llevamos años ya, ¿eh? Aquel día fue extraordinario.
3: Pues 4 años.
4: Y el día este del Sevilla, exactamente igual. Manolo Reina, qué buenos recuerdos me trae este tío.
5: Buen tío, ¿eh?
3: 4 años de esa mano salvadora.
5: Sí, por cierto, sí, sí. Si quedas con él, no llegues tarde, Kini.
4: ¿Por?
5: Porque se enfada.
3: Sí, se enfada. ¿Ah, sí? Valora mucho la puntualidad.
4: Yo para eso soy el number one.
3: Es andaluz, pero parece suizo, ¿eh? Porque
4: cuidado
3: puntualidad...
4: con los andaluces, ¿eh? Sí. Cuidado.
5: Nos marchamos, Quini Campos, muchísimas gracias.
4: A vosotros.
5: Nos marchamos. Vamos a saludarlos a todos. Es verdad, sí, que Nacho se ha ido un poquito antes. No pasa nada.
3: Sus quehaceres. Gracias, Nacho.
5: Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
6: A vosotros, gracias.
5: Alberto, mañana muchísimo
3: mañana
5: más.
3: Mañana más, porque habla Micho para los amigos. Martín de Michelis, pues, hay jornada el miércoles. Atentos. Mañana rueda de prensa al míster.
5: Hasta luego, adiós.
3: Chao.
7: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto Hernando.